0: Y nos acercamos ya a las 8 menos cuarto, a las 7 menos cuarto en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional de España, la información más cercana, más próxima a la de nuestras emisoras territoriales.
1: Radio Nacional de España, las Islas Baleares, servicios informativos. Molt bon dia, falten 15 minuts per les 8. Un centenar de persones s'han homenatjat a les darreres hores Mari Carmen Abascal a la plaça d'Espanya de Palma. Ho han fet, com dèiem ahir vespre, guardant un minut de silenci en la seva memòria i assegurant que la seva mort ha estat realment un assassinat a mans d'Alfons Voltor. Avui és divendres 9 d'octubre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Xavi Ara. Condemnat a 38 anys d'internament a un centre psiquiàtric.
2: L'home que va matar la seva mare i el seu germà després de patir un brot psicòtic a Manacor l'abril del 2024.
1: Es compleixen 8 anys de la torrentada que va matar 13 persones a Sant Llorenç.
2: Les obres de la variant per impedir un desbordament que no han començat fins enguany es troben ja executades en un 50%.
1: I titular també d'esports.
2: En bàsquet, l'Azul Marino derrota l'Espar Girona per 83-89 i suma la segona victòria en dos partits. Avui juga el bàsquet Menorca a Palència i el Palma Futsal a Loparrulo Ferrol.
1: Consultam la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Durant aquest matí a les Illes Balears, cel ennuvolat amb possibles ruixats i tempestes. Seran més probables a Mallorca i a les Pitiusses. Durant la tarda no s'esperen precipitacions i s'obriran clars fins a quedar un cel poc ennuvolat. Baixen les temperatures, màximes de 24 graus a Eivissa, 23 a Formentera i 22 graus a Palma i a Maó. Bufa vent moderat amb ventades molt fortes a la illa de Menorca i mala mar amb onades de 3 metres d'alçada. És una informació d'EMET.
1: Ara mateix tenim 14 graus a Eivissa, 16 a Maó, de 7 a Palma, de 8 graus a Formentera. I ens anem també a la Direcció General de Trànsit per saber com s'està circulant. Dani Fornés, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Pues bastant bé. En aquestes hores, ara mateix també no es queden retencions a l'autopista d'Incas, a l'altura de Santa Maria, també algo de circulació lenta, des d'arribada a Son Cladera fins a s'incorporació en via de cintura. A la via de cintura sí que hi ha circulació lenta un poc generalitzada, sobretot en sentit Andratx, des del poliesportiu de Germans d'Escales fins a la sortida cap a Escarrer Agó, sobretot en sentit Andratx i en sentit cap a l'aeroport, a la zona d'escoles i també al túnel de Gènova. A l'autopista de Jumajor encara continuava en circulació lenta a l'altura de l'aeroport i també petites retencions a les entrades a Palma des de la carretera de Manacor i també des de la carretera de Sineu. És tot per un moment. Bon dia.
1: Un centenar de persones homenatjaren ahir Mari Carmen Abascal a la plaça d'Espanya de Palma.
2: Un acte de record i de denúncia organitzat pels activistes acampats que consideren la seva mort com un assassinat a mans dels Fons Voltor que la varen desnonar. Els manifestants varen guardar un minut de silenci i també varen llegir un manifest.
5: Una ràbia que avança és una flama de solidaritat i revolta. Una flama que hem de mantenir i alimentar...
2: També hi varen fer un mural per totes les persones que han mort a mans de l'especulació. Els activistes varen mostrar indignació, ràbia i una profunda tristesa per la mort de la que ha estat el símbol que va provocar l'inici de les acampades per l'habitatge arreu del país. Lluís es portaveu dels acampats a Palma.
6: No, Mari Carmen va ser l'espurna que va encendre aquesta revolució. Nosaltres ens mantenim fermes aturar aquestes injustícies, seguim aquí acampats, som més que mai, tenim més força, cada dia som més i farem pressió, i si la vaga general no serveix, seguirem fent pressió fins que la vivenda deixi de ser un mercat.
1: També hi ha hagut reaccions polítiques a la seva mort a les darreres hores. Jaume Vinyes, bon dia.
7: Bon dia. La presidenta del Congrés i secretària general dels socialistes a les Balears, Francina Armengol, titlla de fracàs social la mort d'Anna Mari Carmen.
8: Con muchísima tristeza, con muchísimo dolor y con muchísima rabia. Porque tener que ver en una democracia como la nuestra a una mujer de 87 años que se la desahucia es absolutamente un fracaso social y después, además, cuando le intentas arreglar, tener el voto en contra de los partidos de derechas. Eso duele en el alma y en el corazón.
7: El govern, per la seva banda, ha expressat respecte absolut i ha traslladat el seu més sincer dol als familiars de la dona gran. El portaveu, Antoni Costa, ha assenyalat que l'efecte que pugui produir la mort al resultat de les eleccions generals és una cosa que hauran de valorar els ciutadans en qui ha mostrat confiança absoluta. D'altra banda, el diputat d'Aramés, Vicenç Vidal, ha acusat el PSOE d'instrumentalitzar el cas de Mari Carmen.
9: El Partit Socialista, que durant tots aquests anys no ha actuat i no ha actuat de forma valenta, recordar-li que s'hagués pogut evitar el dolor americà i moltíssima més gent.
7: Vidal, que és membre de la Diputació Permanent, confirma més que votarà a favor dels dos decrets lleis d'habitatge pendents de convalidar.
1: Un moviment per l'habitatge iniciat, com dèiem, pel desnonament d'Anna Mari Carme, que ha provocat la convocatòria d'una vaga general per al proper 11 de novembre. Les patronals s'han començat a posicionar.
2: Tot i respectar el dret a la vaga, Pimeco recomana als seus associats mantenir oberts els establiments perquè diu que cada jornada d'activitat és essencial. Piment, per la seva banda, rebutja la convocatòria perquè la considera errònia, forçada i sense justificació. I pel que fa el sindicat Estell, anima a la vaga per donar resposta a una demanda social cada vegada més urgent. Miquel Gelabert n'és el portaveu.
10: Fa temps que hi havia motius per una vaga, però diguem aquesta escalada d'indignació social, aquest desnonament simbòlic i acabat en sa mort, jo penso que usant de sa mort d'Anna Mari Carmen, i entenem que és una vaga, òbviament, en les circumstàncies polítiques, per qui guanyi les eleccions o governi a partir del dia 29 de novembre, tant d'un com els altres.
1: I seguim parlant d'habitatge perquè el Consell d'Eivissa planificarà uns de nous per als props de 30.000 treballadors temporals que reblia durant la temporada alta. L'objectiu és reduir la pressió sobre l'habitatge i que els residents anuals i els treballadors de temporada no competeixin precisament pel mateix habitatge, Ignasi Gras.
11: El Consell d'Eivissa ja fa mesos que treballa en la creació de nous habitatges exclusius pels prop de 30.000 treballadors temporals que l'illa rep a l'estiu. Ara mateix hi ha empreses i cadenes hoteleres que tenen pisos sencers pels seus treballadors, però que durant l'època d'hivern i temporada baixa estan buits. Mariano Juan és el conseller d'Ordenació Turística del Consell Insular.
12: I que es puguen fer solars a zones turístiques o aprofitant estructures inacabades, que n'hi ha bastantes, a les zones turístiques, això per començar, i segon, el que deia, alleugerir la tensió, baixar la tensió, baixar escalentament que té el mercat de la vivenda per aquestes vivendes que les empreses es veuen obligades a jugar per col·locar els seus treballadors només uns mesos.
11: Per alliberar aquests pisos, des del Consell proposen uns equipaments en forma de residències, amb habitacions privades i també àrees comunes perquè hi visquin els treballadors durant l'estiu. Els equipaments estaran gestionats per les pròpies empreses i tancaran durant la temporada baixa.
12: Estan pensats per temporada estival, estan pensats per temporada alta i precisament per això és un dels reforçaments que tenim que fer amb la normativa que estàvem en aquest moment fent, és a dir, el que no volem és que això siguin albergues que es facin i que llavors estiguin oberts en hivern. No, aquests establiments estaran gestionats per les pròpies empreses, no estaran oberts en el públic, seran per seus propis treballadors i quan les empreses tanquin, aquests establiments tancaran.
11: Encara no hi ha data fixada perquè comencin a entrar en funcionament aquestes residències. De moment està prevista la seva aprovació en el Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics abans de les eleccions pel Consell.
1: Parlem ara de tribunals perquè l'home que va matar la seva mare i el seu germà després de patir un brot psicòtic a Manacor està condemnat a 38 anys d'internament a un centre psiquiàtric penitenciari.
7: L'acusat pateix un trastorn mental greu. La sentència considera que existeix un risc de recaiguda si deixa de prendre la medicació i estableix revisions anuals segons l'evolució que presenti el condemnat. La sentència pot ser recorreguda davant del Suprem.
1: I el Tribunal Suprem, precisament, ha anul·lat el decret estatal que frenava la creació d'universitats privades a Espanya.
2: El govern de Provença havia presentat un recurs en contra. La sala de contenciós administratiu no entra en el contingut, sinó en la forma. Conclou que el procediment de tramitació urgent no estava justificat. El conseller d'Educació celebra la decisió de l'alt tribunal. És Antoni Vera.
13: Se varen invadir totalment les competències del nostre Estatut d'Autonomia, les competències establertes a l'article 36.4, que diu clarament que el govern de les Illes Balears i la comunitat autònoma de les Illes Balears és qui té les competències en matèria universitària. No és l'Estat. L'Estat, evidentment, té una normativa bàsica, però qui ha de fer el desplegament normatiu és la comunitat.
2: Mentre el Ministeri d'Universitats ja ha anunciat que fa feina en una nova norma per aprovar-la quan abans millor, amb la finalitat de regular la creació de noves universitats privades.
1: I seguim parlant de les universitats perquè un 43% dels graduats en Medicina a la UIB estan entre les millors notes del MIR. 24 dels 55 estudiants que s'han presentat a les proves estan entre el 25% amb millors qualificacions i 7 d'ells entre el 10% que millors notes han tret. Són dades que la UIB han fet públiques per posar en valor la qualitat dels seus estudis.
7: Ha estat la quarta promoció a presentar-se i cada any les notes milloren. Ho diu Toni Van Nasser, degà de la Facultat de Medicina.
14: La primera promoció varen tenir un 30% dels estudiants dins d'aquest grup fort que esmentava, el següent any un 40%, el tercer any, que era l'any passat, un 41,6%, i enguany tenim un 43,64%.
7: Aquestes dades han permès situar la UIB al top 10 de les millores d'Espanya en medicina. La UIB destaca que les baixes ràtios a les classes permeten una millor qualitat de l'ensenyament. Priam Villalonga és vicedegà de la Facultat de Medicina.
15: Laboratori preclínic, on tenim alumnes que fan pràctiques, per exemple, de microbiologia, hi ha 25 alumnes i hi ha 25 microscopis. És a dir, això, tens 200 alumnes, és molt difícil de gestionar tot aquest tipus de coses, per espai, per infraestructura, etc etc, i sobretot per professorat.
7: Raquel Romero ja està a punt d'acabar la residència d'anestèsia. Va formar part de la primera promoció de la Facultat de Medicina de la UIB.
16: Tuve la suerte de tener muy buena nota en el MIR y poder elegir especialidad y sitio. Y la especialidad la tuve clara y el sitio al final decidí que me rentaba más quedarme aquí.
7: I d'entre els que ja han acabat la residència, 17 nou metges que s'han quedat a fer feina a les Balears.
1: I avui fa 8 anys de la torrentada que va matar 13 persones a Sant Llorenç des Cardassar. Les obres de la variant per impedir un desbordament, que no han començat fins enguany, es troben ja executades en un 50%.
2: Ja s'han col·locat pràcticament tots els nous ulls de pas d'aigua, que passaran de 4 a 10. A més, s'està canalitzant el torrent amb més de 200 metres de murs de reforç. Amb tot, si ara es tornés a produir una tempesta com la de dia 9 d'octubre del 2018, el pont del torrent ja podria absorbir 500 tones d'aigua per segon, que va ser la punta màxima registrada llavors. El president del Consell de Mallorca és Llorenç Galmés.
17: Si hi hagués unes plegudes com les de fa 8 anys, en aquest moment el torrent tindria capacitat d'absorbir tota l'aigua que se va acumular. I amb les millores que s'han fet en aquest pont no hi hauria aquest tipus de tap com el que va succeir ara fa 8 anys.
1: I un darrer punt, el ple del Consell de Mallorca aprova el finançament del Fons Mallorquí de Solidaritat, que estava en l'aire per mort del veto de Vox, gràcies als vots ahir al ple de l'oposició.
7: La partida dels pressupostos d'enguany del Fons Mallorquí va ser congelada per exigència de Vox, socis del PP, al govern insular, com a condició per aprovar els comptes insulars. Ahir l'equip de govern va duir al ple una modificació de crèdit de 1,8 milions d'euros per finançar el fons, esquivant l'acord amb Vox i comptant amb els vots de l'oposició per aprovar-la. I van votar a favor el PI, PSOE i Més per Mallorca. Escoltàvem Antoni Gili, portaveu de Vox, i Antoni Fuster, conseller de Presidència.
18: No creemos en el Fondo Mallorquín de Solidaridad. No creemos en estas pseudocloacas de determinadas acciones paralelas a los gobiernos a través de los ministerios de exterior.
19: Me quiero dirigir a Més i al PIM. Els hi vull donar les gràcies per aquest vot afirmatiu, per convicció en el Fons Mallorquí de Solidaritat.
1: I per la mare d'actualitat esportiva.
2: L'Azul Marino ha tornat a guanyar un dels candidats al títol. El conjunt mallorquí s'ha imposat per 83-89 a l'Espart Girona i continua liderant la màxima categoria del bàsquet nacional. Ho va fer amb el lideratge de Kayla Alexander amb 24 punts, Clara Oms amb altres 22 punts i els 17 aconseguits per Alba Torrents. L'entrenador Alberto Antuñat destaca el mèrit de guanyar a Fontajau.
20: Felicitar a mi jugadora, ¿no? Yo creo que venir a un campo como Fontajau, un equipo como Basket Girona y obviamente tenemos un gran roster, pero competir de la manera que hemos competido, ser capaces de meter 89 puntos no estando acertadas de 3, creo que con 3 de 19 desde la línea de 3, bueno, creo que es de equipo sólido y de equipo grande a nivel de querer las cosas, no de independientemente de la clasificación, de los nombres o de lo que sea.
2: L'Azul Marino du dues victòries en dos partits i comparteix la primera posició amb el Saragossa, l'Estudiantes i l'Ibaeta. A més, en bàsquet, el Cuenca visita avui el Palència. I en futbol sala, el Palma rep a les 7:30 l'Oparrulo-Ferrol a la cinquena jornada de Lliga. El conjunt mallorquí ha guanyat els 4 partits disputats fins al moment i vol aconseguir liderant la classificació. Ara mateix comparteix la primera posició amb el Jaén.
1: I repassem ara les portades de la premsa. Començam amb el diari de Menorca. El bus guanya 436 viatgers diaris amb el futur de la gratuïtat en l'aire. Fa referència també a Albert Torres, que deixa el Movistar, i que el Menorca visita avui la pista del Palència. Diario d'Eivissa, un altre hivern en obres, una fotografia de portada de les reformes que se reprenen a Dalvila i a la Marina, fet que provoca restriccions, diu, de trànsit i també desviaments. Periódico d'Eivissa, el pla d'Eivissa d'habitatges per a treballadors de temporada estarà aprovat abans de maig del 2027 i destaquen l'alarma per un incendi generat ahir al segon cinturó de Vila. I acabam també amb els diaris mallorquins. Última hora, el govern aconsegueix que el Suprem anul·li la llei d'universitats privades, imatge de portada per a la mobilització i la concentració dels acampats a plaça d'Espanya en suport a Mari Carmen morta a les darreres hores. I Diario de Mallorca diu també que el Suprem anul·la el decret d'universitats privades denunciat pel govern, també protagonisme per els espelmes, diu, per Mari Carmen a Palma. Així arribam a les 8 del matí, tornem amb més notícies a les 8:45 a Ràdio 5.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
21: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Viernes, noveno día del mes de octubre. Hoy el mundo va a hablar de un bien escaso, la paz. Se falla el premio Nobel en Oslo, la capital noruega. Y adivine usted quién vuelve a postularse porque él lo vale.
22: I settled 8 wars. Another one is coming.
0: Dice Trump que ha acabado con 8 guerras. Lo merece porque ha acabado con ellas y las que le quedan. Dice, y no sabemos cuáles, dice, y se ve mereciendo la paz, el premio Nobel de la Paz, al mismo tiempo que ensalzando y enalteciendo a quienes llama héroes. Héroes de la ley. Llama a su patrulla de fronteras, ese ICE, violento y desprestigiado, sin el cual, afirma, no estarían a salvo. Y para demostrarlo, ayer dispararon a un coche en Nueva York en el cual viajaba un niño de 5 años. Hay un hombre herido.
23: Agentes de ICE dispararon. We don't know if they were killed, but agentes de ICE dispararon a alguien. ICE shot.
0: El alcalde de Nueva York, Zoran Mandani, ha exigido a Trump explicaciones y para que no haya duda de la atmósfera de paz y amor que crea la administración del merecedor del Nobel de la Paz, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado que la ejecución por fusilamiento de un terrorista que hace casi 20 años mató a 13 personas en una instalación militar será transmitida por streaming.
24: We'll make sure that people
0: queremos estar seguros, dice este presentador de televisión metido a jefe supremo del ejército USA, de que la gente lo vea, porque tiene que saber las consecuencias de lo que se hace. Así que la paz en un día como hoy, la paz presente también en la dialéctica de áspero filo por la que discurre en estos tiempos la verbalización del desencuentro político en España. No habrá paz en las calles de Madrid, afirmó en la Asamblea Madrileña ayer la líder opositora Manuela Bergerot de Más Madrid.
25: El día que desahuciaron a Mari Carmen algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena y en las calles de Madrid no va a haber paz.
0: ¿Me está usted amenazando? Vino a responder Ayuso.
25: Cuando ustedes se advierten de que no va a paz, nos están amenazando físicamente.
0: Y para pasar de las palabras a los hechos, pues el PP se ha llevado la disputa a los tribunales y ha formalizado una denuncia por amenazas contra la señora Bergerot. Ella estará hoy en el programa, en las mañanas de Radio Nacional, para explicar la cuestión. Hace ya mucho tiempo que, y esto se lo digo así como anotación al margen, hemos pedido aquí el concurso, la presencia para un diálogo en la pública con la señora Ayuso, pero seguimos sin conseguirlo. Todo esto que le cuento, y ahora vamos a detallar un poco más, forma parte del tira y afloja alrededor de la movilización sobre la vivienda que estalló con el desahucio de Mari Carmen y cobra bríos con su muerte. Que ayer provocó una marcha sobre el centro de Madrid desde la Puerta del Sol hasta la calle Sainz de Baranda, donde vivía Mari Carmen, ante cuyo portal le cantaron el minero Santa Bárbara Bendita.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la 1:30. El govern iniciarà la setmana que ve una ronda de reunions amb els sectors afectats per la pujada del preu del combustible. L'objectiu és estudiar possibles mesures per evitar que el sobrecost acabi repercutint en la cistella de la compra que paguen els ciutadans de les Balears. Això després que els transportistes hagin lamentat aquest dematí que les navilieres ja els estan repercutint a ells els sobrecostos. Escoltam Ezequiel Orrac, president de l'agrupació empresarial del transport de mercaderies de les Illes, i el president de Baleària, Adolf Utor.
2: El flete es un 8%, pero también piensa que se han crecido un 30% solo en combustible. El tema del combustible es mucho más caro aquí que en la península, como aproximadamente está ahora en 2,09 en Baleares, mientras que la península está en 1,9 aproximadamente.
3: Y con el cierre del estrecho de Hormuz, con los conflictos geopolíticos, está creando una situación de precio de combustible que yo creo que lo vivimos y lo sufrimos todos. Intentamos repercutirlo en la menor medida posible, pero cuando es necesario lo hacemos.
1: Avui és divendres 9 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Xavi Ara. El govern creu que encara pot aprovar els pressupostos.
4: En temps i forma, és a dir, abans que acabi l'any. El portaveu Antoni Costa considera que la relació amb Vox ara és més cordial, però admet que les eleccions generals podrien condicionar l'aprovació dels comptes públics.
5: El govern de les Illes Balears vol aprovar uns pressupostos? Home, clar que sí. Fa mesos que ho dèiem que volem. Ho aconseguirem? No ho sé, però la intenció, evidentment, és.
1: Llibertat per El Pablo, amb càrrecs.
4: El presumpte narcotraficant detingut dimarts en un macrooperatiu policial ha passat avui de matí a disposició judicial i ja està al carrer sense pagar fiança, però amb mesures cautelars. L'anomenada Operació Tsunami Galba finalitza amb 21 detinguts i 48 immobles incautats.
1: Preocupació a l'antiga presó de Palma.
4: Entre la cinquantena de persones que encara viuen als edificis annexos on abans hi vivien els funcionaris. Això després que l'Ajuntament n'hagi aprovat el projecte de demolició aquesta mateixa setmana. Ara estan pendents de ser desallotjats. Denuncien que fa anys que hi malviuen, sense llum ni aigua. Escoltam el testimoni de Aurora.
6: ¿Dónde vamos? En invierno, a la calle. Es que no hay nada. Es que yo estoy buscando una alquiler y no encuentro.
1: I en els esports?
4: Martín Valgen, Cito Lubumbo i Lucas Bergström estan disponibles per al partit del Mallorca contra Las Palmas. Avui ha entrenat amb el grup el futbolista angolès, que va tenir problemes en una espatlla, però el tècnic Luis García ha dit

0: no es descarten ruixats de forma ocasional. Bufa vent moderat de tramuntana amb possibles ventades fortes a la illa de Menorca i mala mar amb onades de 3 metres d'alçada. Demà dissabte, temps més estable i ja sense precipitacions. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran lleugerament les temperatures màximes, 25 graus a Eivissa, 24 a Palma i a Mahó i 23 graus a Formentera. Les temperatures nocturnes, en canvi, seran més baixes. Al matí continuarà bufant el vent de tramuntana amb intensitat moderada a la illa de Menorca. A la resta, vent fluix variable. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem d'aquí una estona a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Penal.
2: Punt de Penal. Tota la informació esportiva de les Illes Balears.

0: Estau 1:35 minuts, pràcticament queda 15 segons per començar aquest programa, aquesta nova edició de Punt de Penal, per fer la prèvia del cap de setmana a nivell esportiu, en el que parlarem de diversos temes, començant pel Mallorca. Fa uns minuts hem tingut roda de premsa de Luis García Fernández. El principal titular és que tots els futbolistes internacionals, és a dir, Lucas Bergström, Martin Valiant i també Zito Lugumbo, són ja disponibles per al partit de diumenge contra Las Palmas. Parlarem de futbol, parlarem de bàsquet amb la segona victòria consecutiva de l'Azul Marino en les dues jornades que ha disputat de Lliga, la màxima categoria de Lliga Endesa, i parlarem també de futbol sala. 1:35 minuts. Et saludam en Enrique Mas. Enrique, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Xisco. Què tal? Com anem?
0: Molt bé, tot d'una, començant. Avui ha estat el primer entrenament de Zito Lugumbo des que va viatjar la seva selecció a Angola per disputar diversos compromisos internacionals. Sí, recordarem, Enrique, que hi havia un poc de preocupació per l'estat físic després que es retirés amb un cop a l'espatlla, però sí. En principi ha tornat bé.
1: Sí, ha tornat bé i ja va jugar 68 minuts, crec que va ser contra Malawi, un partit d'Angola. No hem de preocupar-nos per l'estat físic, sinó jo crec més per rodatge amb els seus companys, perquè només entrenar una vegada de lo que hem pogut veure de Lugumbo. Jo crec que no sé si és poc rodatge per enfrontar a Las Palmas.
0: Bé, avui ha entrenat, demà també ho farà. Valiant, recorden, i Bergström ja es varen incorporar al grup ahir mateix, ho feia públic el mateix club, el Mallorca, a les xarxes socials, i com dèiem, en principi estan tots disponibles, segons s'ha anunciat avui en roda de premsa Luis García Fernández.
2: Pues bien, contentos porque han venido bien, como se suele decir, sanos y salvos. Con lo cual, todos están disponibles para poder ser titulares. No ha habido ningún problema de lesión, simplemente esa molestia que tuvo Zito en el hombro, pero ya incluso el último partido con su selección pudo participarlo, con lo cual han venido bien, han disputado minutos y vienen frescos para poder jugar.
0: I de bones notícies, Enrique, per un partit que, recordem, el Mallorca jugarà diumenge contra Las Palmas, 6:30. Sí. És important guanyar.
1: És molt important guanyar i també jo crec que és un partit molt important també per a Luis García. Ve d'entrenar a Las Palmas, hem de recordar-ho. És un partit també... És un partit especial per a ell. Va dur l'equip a play-off, ha canviat un poc, però jo crec que ve de dos partits sense guanyar. Una derrota a casa contra l'Almeria, després l'empat, que pot ser positiu, però només és positiu si guanyes diumenge.
0: Exacte.
1: Així que és un partit molt important també per a Luis García, personalment, professionalment suposo que també, perquè està potser en el moment més complicat des que va arribar a la banqueta del Mallorca.
0: Ell diu que està tranquil davant d'aquest partit contra Las Palmas. Com deies, Enrique, el Mallorca ve de perdre contra l'Almeria, d'empatar a Girona en un partit en el que probablement el resultat més just hauria estat una victòria del Girona, sobretot pel que es va veure en la primera part, però, com dèiem, Luis García, el tècnic asturià, diu que no vol mirar més enllà d'aquest duel contra Las Palmas i que ell està tranquil.
2: Estoy muy tranquilo, creo que estamos en el camino, vamos evolucionando poco a poco, es un proceso, sabemos cómo funciona esto, sabemos también la exigencia, la llevamos de manera

0: natural y sobre todo pues con mucha autoexigencia, mucha autocrítica, muchas ganas de seguir mejorando, de seguir progresando y felices de volver a nuestra casa.
1: Un rival, Las Palmas, que arriba en 11a posició. Un triomf significaria, evidentment, acostar-se en els jocs de play-off, però que té moltes baixes. Marvin Park, Enrique Clemente, Sergio Ruiz, Recoba, Gessé, Viti Rozada, Cedeño, Sandro Ramírez i Ale García. Veurem si algun d'aquests, en aquests dos dies que queden, pot entrar dins la convocatòria. Això sí, els jugadors que recupera el tècnic de Las Palmas són Juan Merzog i Rafa Cruz, que són internacionals amb la selecció espanyola en categories inferiors, i també Iñaki González, que ha complit sanció. Anem a veure, Enrique, si hi ha canvis a l'alineació de Luis García, perquè, com recordarem, va introduir una sèrie de canvis, per exemple, sí, contra Girona. Va ficar la parella de davanters en l'11 titular, sí, tant Adam Buxa com Adrián Fuentes. Evidentment, canvis obligats en l'eix de la defensa per la convocatòria de Martin Valiant, i veurem si demà pot haver qualque modificació. Ell diu que, en principi, jugui qui jugui, la línia d'estil, la línia de joc serà la mateixa.
2: Sí, bueno, això és una cosa que diu, perquè jo crec que és un estil molt diferent quan ixes amb tres centrals, com pareix així a Girona. Jo crec que les intencions també l'equip ho nota, perquè ells iran en tres centrals, en dos davanters.
1: Un mig centre defensiu.
2: I només dos jugadors per banda, que són els laterals. No són uns laterals d'un perfil. És vera que Arnau Puigmal pot jugar més dalt, i Alberto Moreno ha estat un lateral ofensiu, però sempre ha jugat en un per davant d'Alberto Moreno. No sé, jo crec que si torna als quatre defenses, l'equip serà diferent, i veurem també qui juga a les bandes, perquè els extrems no han estat res bé. I ha jugat per allà Pablo Torre, ficat a banda, ha jugat també a la sala, ficat a banda dreta, no sé, podrem veure a veure què proposta surt el Mallorca al partit.
1: I diu Luis García, com dèiem, que serà la mateixa proposta, jugui qui jugui.
0: La base de todo es que, independientemente de quién juegue, la idea es la misma. O sea, la mentalidad del equipo tiene que ser la misma, el tratar de mejorar en ese momento con balón, de tratar de ser sólidos a nivel defensivo como lo estamos siendo, y seguir creciendo de la misma manera independientemente de los nombres que participen.
1: I també se li ha demanat a Luis García per la lesió d'Antonio Roca, no per com està ell, que evidentment va ser operat fa uns dies i que té temps per estar absent, sinó per si el Mallorca pot fitxar algú.
0: Porque tampoco es fácil ir a buscar un jugador que en realidad te vaya a aportar o te vaya a dar garantías de estar, como se dice, en forma para poder participar pronto. No es sencillo encontrar un jugador de ese perfil. Entonces, creo que las decisiones no hay que tomarlas en caliente, hay que tener tranquilidad para tomarlas, para que sean buenas decisiones, y en caso de que sea así, pues no tengo ninguna duda que tanto Pablo como la propiedad dará el paso en caso de que se decida de que hay que incorporar a alguien.
1: Es que el Mallorca, com hem sentit ara Luis García, s'està pensant, o no descarta a hores d'ara, Enrique, cobrir la baixa d'Antonio Roca, i això que té una plantilla de 29 futbolistes, però cobrir-la amb un jugador. Això sí, com deia ell, és difícil trobar un jugador, clar, que pugui donar un rendiment immediat en aquestes alçades de campionat i que estigui lliure.
2: Això, amb el mercat tancat, les opcions són molt reduïdes, i està clar que Mallorca pot fitxar perquè té dues fitxes lliures, però s'obri més la porta quan tens una lesió de més de 4 mesos, i Antonio Roca és per a 4 mesos, i Manu Marlanes, per exemple, és per a 2 mesos. És una opció que s'obri, però que ja està oberta per al Mallorca. No canvia res, el que passa és que no tens un jugador disponible en una zona del camp que necessites, perquè ningú està fent un bon paper no pensar en fitxar. És a dir, si trobes una solució, sí, però pots trobar-la al mercat. És que no hi ha moltes opcions.
1: Complicat en aquestes alçades de mercat. En tot cas, com recordam, diumenge, 6:30, Mallorca, Unió Deportiva Las Palmas. Això, com deim, serà diumenge. Avui mateix, avui divendres, a les 9 del vespre, Can Mises tornarà a coi un partit de l'Odeivissa. Aquesta setmana ho ha fet de la selecció espanyola sub-21 a la fase de classificació per a l'Europeu. Victòria 7-1 contra Romania, però avui a les 9 l'Odeivissa ha de ratificar el seu bon moment després de guanyar a la pista, al camp del líder del Villarreal B, i rep avui, Enrique, el Castilla.
2: Bueno, sí, és un rival que no ha començat bé la temporada. El Castilla és un equip que sempre canvia, perquè sempre hi ha jugadors que pugen i baixen de primer equip, i això sempre fa canviar molts els equips. També venen d'una finestra FIFA, que això també els filials sempre afecta, perquè no han tornat, juguen divendres. Crec que és una bona oportunitat per a l'UD Eivissa per tornar a guanyar camises i aprofitar aquestes bones sensacions que arrosseguen des de repartit.
1: Anem a escoltar el que deia Raúl Llona sobre el rival d'avui, sobre el filial del Madrid.
3: Nos vamos a enfrentar a un equipo con muchísima calidad en sus jugadores, con grandes manejos a la hora de asociarse y con eso, un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta llevar la iniciativa y que es mucho más combinativo que lo que vimos el otro día del Villarreal.
1: Recordem que ve d'aquesta victòria 0-1 contra el Villarreal, que era el líder, llavors, però a Can Mises el darrer resultat va ser una derrota 0-2 davant el Real Saragossa, que és ara precisament l'equip que ocupa aquesta primera posició del grup 2 de la Primera Federació. Anem a escoltar el que deia Raúl Llona sobre si se pot donar un punt d'inflexió o no, guanyant avui per segona vegada consecutiva.
3: La manera de que sea un punto de inflexión y que no sea una casualidad es hacer que tenga continuidad. Si realmente somos capaces de volver a hacerlo mañana, pues sí que será ya una causa de cómo estamos entrenando, ya no será casualidad, sino causalidad, y en ese caso pues podremos decir que estamos en el camino correcto, ¿no?
1: Canviant d'esport i parlant ara de bàsquet, quan falten 15 minuts perquè siguin les dues, perquè el cert és que el bàsquet femení a Mallorca està vivint un moment molt dolç amb aquesta ascens a la màxima categoria de la Lliga Endesa de l'Azul Marino, un Azul Marino que ha jugat dos partits contra dos dels equips més potents de la categoria i el cert tret endavant tot dos. Primer, recordem, en la victòria contra el València Bàsquet, i ara, ahir vespre, a la pista d'un dels rivals més complicats també de la categoria, com és l'Espart Girona, per 83-89. Anem a saludar a una de les jugadores de l'Azul Marino, Carmen Grande, la jugadora, la base madrilenya. Carmen, què tal? Bon dia, buenos días.
4: Hola, bon dia, què tal?
1: Bueno, habéis aterrizado hace poquito, ¿no?, en Mallorca.
4: Sí, literalmente que vengo directa del avión, pero bueno, siempre sabe mejor que una victoria.
1: Eso iba a decir, además se nota con una sonrisa en la cara después del partido de anoche.
4: Sí, sí, claro, la verdad que, como bien decías, Fontajau, allí jugar en Girona es muy, muy complicado. Vamos, creo que no he ganado en esa pista en todos mis años de profesional, y vamos, el partido de ayer pues es un inicio soñado, ¿sabes? Así que felices.
1: Bueno, no has ganado en tus años como profesional y has tenido que hacerlo con un equipo que acaba de conseguir el ascenso, y de hecho, bueno, además, Carmen, no fue un partido, bueno, evidentemente no es un partido fácil, pero empezasteis perdiendo el primer cuarto, además.
4: Sí, bueno, sabíamos que era un partido largo, que es un rival encima que necesita las victorias, ¿no? Un poco por la tradición que tienen, por a lo mejor la decepción que se han podido llevar de perder el clasificatorio a Euroliga y jugar Eurocup en vez de Euroliga, y empezar perdiendo como perdieron en Estudiantes en el último segundo con una canasta de medio campo, pues sabíamos que iban a venir con todo, pero bueno, que a lo mejor eso también, esa presión, podía favorecernos si en algún momento dado se veían por debajo en el marcador, y sabíamos que iba a ser un partido largo, así que aunque empezáramos perdiendo, es que me lo has dicho tú ahora y ni me daba cuenta, ¿no? Porque nosotras íbamos a pico y pala todo el partido, y al final pues mira, nos llevamos la victoria.
2: Y habéis ganado a Valencia, Carmen, ahora lo habéis hecho ante Espart Girona, en pretemporada también ganasteis en Zaragoza. Estáis generando mucha ilusión aquí en Mallorca, en Palma. ¿Cómo el equipo está recibiendo esto y cómo afrontáis el futuro después de estas dos primeras victorias?
4: Bueno, creo que es ilusionante que la gente se ilusione, y también creo que este proyecto está un poco construido para eso, y ojalá que mucha más gente se sume al carro, pero creo que la forma en la que ha ido sucediendo todo es sabiendo tener los pies en la tierra y sabiendo que cada partido es muy importante, y así como empiezas 2-0 es que te llevas un 0-2 en cualquier momento en esta liga. Entonces, obviamente, hay que aprovechar las dinámicas buenas y hay que disfrutar las victorias, pero cada rival es súper importante, y creo que el equipo, con el trabajo que lleva haciendo desde el inicio, es lo que está un poco transmitiendo, y entre nosotros estás transmitiéndonos eso. Entonces, yo sí que creo que si somos capaces de poner el nivel físico, ir duras y jugar un poco a lo que estamos jugando, vamos a competir todos los partidos, pero no creo que vaya a ser todo facilísimo, ni mucho menos, al revés, creo que se va a complicar.
2: Y no sé si el no tener competiciones europeas, como puede tener Girona, como puede tener Valencia, no sé si os beneficia en el sentido de que muchas están jugando más de 30 minutos, Kyle Alexander jugó 38, no sé si ese descanso que podéis tener también es una ventaja para conseguir objetivos, pues como clasificar al playoff o clasificar a la Copa de la Reina en esta liga.
4: Bueno, más allá de que X jugadoras puedan jugar muchos minutos, que yo creo que tenemos un equipo muy largo con mucha gente que, bueno, en estos dos primeros partidos, pues Kayla, Clara han estado espectaculares, pero que tenemos mucho equipo para que no haya necesidad a lo mejor de que la gente juegue tanto. Creo que lo importante de no jugar Eurocup o doble competición es que al final te centras en un partido a la semana y que todo el grupo está centrado y todo el grupo entiende qué se necesita de cada una individualmente y qué se necesita del grupo para ganar ese partido, o por lo menos para plantear un partido serio, y ese tiempo al final de preparación no lo tienen los equipos que juegan Eurocup, porque al final a lo mejor vienen de un viaje, pues tienen que utilizar un día de descanso, entonces solo tienen un día para preparar el partido de liga regular. Y sí que es verdad que yo, por mi experiencia de otros años, la tendencia es que al final los equipos que juegan Europa le dan mucho peso a Europa y a lo mejor se dejan partidos por el camino de la Liga Española, y creo que ahí nosotras obviamente podemos aprovechar y estar todas listas para lo que se necesite ese día, hacerlo y llevar más preparación.
1: Carmen, has dicho antes que en las próximas semanas, en las próximas jornadas, la cosa se va a complicar. ¿Lo decías por el nivel de la categoría en sí o por el hecho de que, claro, los rivales empiezan a ver que sí, que sois recién ascendidas, pero que habéis ganado en Girona, habéis ganado al Valencia, en pretemporada ganasteis en Zaragoza, que ahora también es uno de los líderes junto a vosotras, Estudiantes e Ibaeta, y esto quizá a lo mejor empiece a quitar un poquito el factor sorpresa para el resto del equipo respecto de vosotras?
4: Sí, bueno, que al final te vienen rivales con necesidad de victorias, ya si hay gente que no ha sumado ninguna victoria todavía, pues empiezas a decir, oye, hay que empezar a sumar, sea donde sea. Los desplazamientos en esta liga son súper difíciles, o sea, es que jugar fuera de casa es muy complicado, da igual que el rival veas que no tiene victorias, ahora no te digo ahora que solo llevamos dos partidos, pero de aquí a 8 jornadas, un rival que lleve súper pocas victorias es que puedes ir a su pista y perder. Entonces creo que se complica. También creo que los equipos, ha llegado gente tarde del Mundial, la gente a lo mejor tiene lesiones, bueno, pues los rosters se empiezan a juntar las piezas y no es lo mismo pillar a Valencia o pillar a Girona ahora a inicio de temporada que pillarlos más adelante, igual que no es lo mismo pillarnos a nosotros ahora,
1: claro,
4: que creo que cuando nos
1: bajas.
4: Juntemos, ¿sabes? Efectivamente, pero bueno, que creo que hay que ser muy consciente, creo que no somos un recién ascendido típico, ¿no? Creo que al final el roster que se ficha pues es potente y se puede soñar, pero creo que lo clave siempre es tener los pies a la tierra, sabiendo que así como has jugado bien estos días y te han salido las cosas, te han entrado los tiros, has puesto un nivel físico alto, puedes llegar otro día a un partido y estar más empanada o no, o que ese día no suene la flauta y tener que sacar el partido de otra forma. Entonces también ser conscientes de eso, ¿sabes?
2: Y hablando de tener los pies en la tierra, el domingo hay una nueva jornada contra Cádiz Laseu, equipo en el que jugaste unos meses, hace 3 años. ¿Cómo se plantea ese partido?
4: Bueno, pues lo plantearemos cuando lleguemos al entreno mañana, ¿no? Que eso también es otro factor de jugar doble jornada, que al final pues tienes menos preparación, haremos más preparación en vídeo con respecto a Cádiz Laseu, pero sinceramente lo planteamos igual que hemos planteado estos dos últimos, o sea, con un poco menos de tiempo, pero con máximo respeto al rival y sabiendo que vienen de ganar a Leganés, que a mí me parece un equipo que ya ha dejado muy buenas pinceladas con la Supercopa y con su inicio de liga. Entonces, con máximo respeto y hacer los deberes.
1: Pues Carmen, grande jugadora del Azul Marino, gracias por habernos atendido en directo a Radio Nacional. Enhorabuena por este inicio de temporada y que el domingo siga la racha.
4: Muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Anem a escoltar el que deia precisament l'entrenador de l'Azul Marino, Alberto Antuña, després de la victòria ahir per 83-89 a Fontejau contra l'Espart Girona.
5: Felicitar a mi jugadora, ¿no? Yo creo que venir a un campo como Fontejau, un equipo como Bàsquet Girona, y obviamente tenemos un gran roster, pero competir de la manera que hemos competido, ser capaces de meter 89 puntos no estando acertadas de 3, creo que con 3 de 19 desde la línea de 3, bueno, creo que es de equipo sólido y de equipo grande a nivel de querer las cosas, no de independientemente de la clasificación, de los nombres o de lo que sea.
1: L'Azul Marino que jugava ahir i avui serà el torn pel bàsquet Menorca, que no ha començat precisament la competició enguany en la primera FEB, també amb moltes baixes. L'equip de Javier Zamora, que de moment compta per derrotes als seus partits, les dues primeres jornades, evidentment avui cercaran la primera victòria de la temporada i ho faran a una pista també complicada. Els palencians són co-líders en ple de triomfs. El bàsquet Menorca, que com dèiem, segueix pendent de poder recuperar anar recuperant jugadors. Anem a escoltar Javier Zamora.
6: Cualquier jugador de Palencia creo que es un nombre importante, ¿no?, dentro de la liga, por lo que creo que nosotros tenemos que centrarnos en seguir mejorando, en tener más periodos del partido de solidez y de consistencia.
1: Aquest partit serà avui a les 9, demà a les 8 del vespre el Fibui visitarà la pista de l'Oviedo. Àlex Formentos, l'entrenador del conjunt mallorquí.
7: Tenen jugadors amb molta pintura, molt elèctrics, molta energia, d'un contra un i una gran bateria de tiradors. Per tant, hem de ser capaços d'intentar evitar que aquests jugadors que tenen tanta pintura ens la trobin, perquè si la troben generen faltes, finalitzen, tenen molts punts i després estan acompanyats d'una bateria de tiradors molt importants que dia la Granada no tenen encert però generen molts tirs i hem d'estar molt pendent d'això.
1: I diumenge jugarà l'únic dels tres equips balears que sap el que es guanyar. Ho va fer en la primera jornada, el Palmer, que va derrotar, recordem, el Fibui a Son Moix. I també a Son Moix, diumenge a les 12, rebrà el Caja Rural de Zamora. I parlem ara de futbol sala perquè és també la imatge, una imatge molt parescuda a la de l'Azul Marino, en ple de victòries. Enrique, aquests sí que han guanyat també tot, 4 partits ja, en 4 victòries en 4 partits.
2: Sí, cert que la cinquena, abans de l'aturada dels partits internacionals, és co-líder l'equip d'Antonio Vadillo amb el Jaén. Un Vadillo que ha destacat que el seu equip és conscient de que el partit contra Peníscola no va començar res bé.
1: 0-2, van començar perdent, està bé.
2: Sí, no només pel resultat, sinó que va dir que les sensacions i que com va ser l'equip no li va agradar, i això ho ha dit als jugadors, i crec que els jugadors ho han entès. Això diu perquè ha comentat que han entrenat molt bé i que veu un equip preparat per a demà anar-se amb aquest 5 victòries, en aquestes 5 victòries a 5 partits. I un Vadillo que sempre, a totes les rodes de premsa que hem sentit, sempre ha parlat de la importància de guanyar el títol d'obertura i d'agafar distància amb els seus rivals, i jo crec que està anant partit a partit i guanyant tots, així que cap problema per a Vadillo.
1: L'escoltam.
8: Pero nosotros tenemos que salir conectados en el partido y sobre todo por todo lo que tenemos en juego, ¿no? Si queremos seguir la parte alta de clasificación tenemos que sacar los 3 puntos, y eso no quiere decir que no vayamos a sufrir, pero tenemos que salir concienciados.
1: Clar, aquí hi ha dues coses, Enrique, una el que comentaves. Si l'equip que guanyi un dels títols d'aquestes dues fases regulars, per dir-ho de qualque manera, ja s'assegura precisament la lluita pel campionat.
2: Sí.
1: Que guanyi o el títol d'obertura o el títol de clausura, ja se m'ha oblidat el nom, perquè els altres van ja per major puntuació.
2: Sí.
1: I l'altre és que enguany, i ho hem comentat en altres ocasions, no té aquesta losa, anava de dir, d'haver de disputar diversos partits de Lliga de Campions, no només disputar-los, sinó preparar-los.
2: Sí, és el que parlàvem amb Carmen Grande, que no tenen la competició europea que pot fer com una mena de
1: moment.
2: Distracció, de moment. Com una mena de distracció, és a dir, sí que està la part positiva de que Palma Futsal ha guanyat 3 lligues de campions i és una és un atractiu molt, molt bo per a jugadors i també per a l'afició, però és veritat que no tenint aquesta opció de jugar a Europa, pues bueno, la part positiva és que pots
1: preparar només.
2: Pots tindre la ment ficada només als partits de Lliga.
1: Anem a escoltar el que deia el futbolista David Peña d'aquest partit d'avui a les 7 i mitja contra Oparrul o Ferrol.
9: Es muy difícil, tal y como están igualadas las cosas, sacar tantos puntos seguidos. Por lo tanto, hay que aprovecharlo y, bueno, nos enfrentamos a Oparrulo, que es un gran equipo. Ya nos enfrentamos contra ellos en pretemporada. Tuvimos que sufrir hasta el final para poder ganarlo.
1: I de veure'n si el Palma és capaç avui de treure la cinquena victòria de 5 partits en aquest inici de Lliga. I acabem amb un apunt de ciclisme, el que fa referència al menorquí Albert Torres, perquè deixa l'equip Movistar perquè se vol centrar Enrique Mas en la pista.
2: Sí, el ciclista de Ciudadella deixarà la carretera per a preparar la classificació als Jocs Olímpics de Los Angeles de 2028. En el cas de classificar, Torres disputaria els seus quarts Jocs Olímpics, ho faria amb 38 anys, igualant la xifra de Sergi Llull com l'esportista menorquí amb més olimpiades, però també intentant transformar la quarta posició de París en una medalla, evidentment, que és l'objectiu d'Albert Torres.
1: A veure si el poden veure aixecant una medalla. Gràcies, Enrique Mas.
2: Gràcies a tu, Xisco.
1: Gràcies, José Miguel Blasco, a la realització tècnica. Nosaltres posem aquí el punt final a l'edició d'avui de Punt de Penal. En 10 minuts, a les 2 i 10, arriben totes les notícies al Radio Diari Migdia.
10: Les 2, la 1 en Canàries.
11: Mediodía en Radio Nacional. Rosa Perarnau.
10: A esta hora los más afortunados seguramente están preparando el puente del Pilar, el primero del otoño. En una hora comienza la operación especial de tráfico. Se esperan casi 6 millones de desplazamientos, así que lo primero es echar un vistazo a las carreteras. DGT, Marta Míguez, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bastantes complicaciones ya a esta hora. De hecho, dos siniestros provocan cortes en Zaragoza, la A68 en Mayén, sentido Logroño, y en Valladolid, la A62 en Villamartiel, sentido Salamanca. Van a encontrar los desvíos señalizados. Otro siniestro complica la salida de Madrid por la A1 en circuito de Jarama y más complicaciones en la circulación en el resto de salidas de la capital por la A1 en el entorno de Alcobendas, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 en Arrigomolinos y A6 en Majadahonda. También se complica la salida de Valencia por la A3 en Buñol y Siete Aguas y en la A7 en Alicante, en Orihuela, además de en Murcia, en Santomera, todo ello en sentido Almería. Y por último se complica la salida de Sevilla por la A49 en Camas.
10: Mucho movimiento también en aeropuertos y estaciones porque es un puente muy goloso, los colores del otoño y aún el tiempo es agradable, parece que así va a ser. Jacob Petrus, cuéntanos, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Y se estabiliza, desaparecen las lluvias de nuestro país y suben las temperaturas que incluso durante este puente podrían llegar a alcanzar o rebasar los 30 grados en los valles del Guadalquivir, del Guadiana e incluso del Miño en Galicia, en un fin de semana que será tranquilo, en el que veremos algunas nubes altas pasando por nuestros cielos, un poquito más compactas en zonas del Cantábrico, donde se deslizará un frente que podría aportar algunas lluvias débiles entre mañana sábado por la tarde y el domingo por la mañana. También posibilidad de algún chaparrón tormentoso en el estrecho, donde el viento de levante soplará moderado, y la zona donde más va a llover estos próximos días en España será en las Islas Canarias. Chaparrones tormentosos sobre todo hacia el norte y hacia el este del archipiélago.
10: Gracias, Jacob. Y quienes seguramente no hagan mucho puente son los políticos a 51 días para las elecciones. De hecho, tienen todos por delante un fin de semana en el que se meten ya en harina. Mañana, pre-campaña ya a pleno rendimiento, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en el diario.es, decía hoy esto sobre la vivienda.
14: Quiero recordar que el gobierno de España ha planteado este debate en las Cortes Generales no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, en multitud de ocasiones. Pues se han negado en el Parlamento también a plantear este tipo de medidas. Por tanto, creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no se parezca a quienes viven en los aticazos.
10: Y el PP, Miguel Tellado, acaba de comparecer, acusa al PSOE de calentar la calle con fines electorales.
15: Para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción que asquea a la mayoría de la sociedad española.
10: Y entre tanto, el bloque de la izquierda intenta organizarse. El próximo viernes termina el plazo para registrar coaliciones. El debate continúa sin llegar a un punto de encuentro claro. El Frente Amplio pide unidad, Podemos pide primarias. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, convencido de que pueden darle la vuelta a las encuestas.
16: Se pueden ganar las elecciones frente al bloque reaccionario del Partido Popular y Vox. Y eso, en este momento, lo que estamos configurando es, en el plazo que nos queda de una semana justo, determinar el cómo nos vamos a presentar.
10: Y todo esto cuando aún retumba el grito de anoche en memoria de Mari Carmen, miles y miles de personas por muchas ciudades con una misma voz de dolor y de rabia. Y este mediodía se ha impuesto el silencio en las acampadas, en los centros de trabajo, en institutos, en universidades. Un minuto en recuerdo de la mujer que ha inspirado la lucha por una vivienda digna en Barcelona, ha parado hasta el metro, hasta allí nos vamos, Miriam Andreu.
17: Este mediodía se ha llevado a cabo un minuto de silencio en recuerdo de Mari Carmen, también de Olga, la mujer que se suicidó en Hospitalet después de ser desahuciada, y en definitiva por todas las víctimas del rentismo. Frente al Ayuntamiento de la Ciudad Condal, trabajadores municipales junto a personalidades como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o la consellera Alicia Romero, han guardado silencio hasta que ha sonado la sirena de un coche patrulla. Miembros de sindicatos han leído un manifiesto al finalizar. Laura Urrea, de Comisiones Obreras.
18: Es una muestra más de los efectos de un modelo arrendatario.
17: Ha insistido que la muerte de Mari Carmen responde a un modelo arrendatario injusto, inhumano y necesitado de cambios. Al mismo tiempo, el Metro de Barcelona ha cesado su actividad durante un minuto a las 12 del mediodía. Estos actos son el aperitivo de la movilización convocada por los movimientos en defensa de la vivienda a las 7 de la tarde en la Plaza Universitat de Barcelona.
10: Y tras el choque en la Asamblea de Madrid por la continuidad de las protestas y la denuncia del PP a la portavoz de Más Madrid por amenazas, hoy Manuela Bergerot ha justificado sus palabras aquí en Radio Nacional. El portavoz del gobierno madrileño acusa la formación de matonismo.
19: Bueno, pues lo que dije fue recoger el clamor que hay en las calles desde hace dos semanas, que no hay consuelo para la gente buena y que no habrá paz en las calles de Madrid, pero reflejando, como te digo, el estado de ánimo general de muchísima gente.
20: Y ayer vimos cómo se volvieron a pasar esas líneas rojas, no ya solo de la cortesía parlamentaria, sino de verdad de cualquier situación que en un parlamento no se debe dar nunca. Insisto, Madrid ha llevado el matonismo a la Asamblea y a la política.
10: Lo siguiente nos lleva a Alcalá de Henares. La justicia investiga a una maestra y a dos directivas de un colegio vinculado al Opus Dei por maltratar a bebés. Les golpeaba en la cabeza, les zarandeaba y les forzaba a comer tapándoles la nariz. Graciela García, buenas tardes.
21: Sí, buenas tardes. Esto ocurría en la clase de 0 a 1 año a cargo de la investigadora Elena F., que ya en abril fue denunciada por una compañera por gritar a un niño. Según el comunicado emitido hoy por este centro concertado, el colegio Alborada, con vinculación metodológicas y religiosas con el Opus. En este escrito a las familias, el centro asegura que desde ese momento se hizo un seguimiento de la educadora y que no fue hasta el 6 de julio cuando recibieron un vídeo constatando la gravedad de los hechos. Le abrieron expediente, le apartaron de los niños y una semana después fue despedida disciplinariamente. Sin embargo, no fue hasta agosto cuando dos compañeras de la investigada presentaron una denuncia en una comisaría que ha dado lugar a la investigación judicial en marcha.
22: En esa investigación privada de este centro, desde que se dieron a conocer estos hechos, desde que tuvimos conocimiento, en nuestra inspección educativa ha supervisado y continuado el seguimiento de todas las medidas que ha adoptado el centro, que es el competente para adoptar estas medidas.
21: Es la consejera.
10: Viernes 9 de octubre, día de luto por el crimen machista ya confirmado de Luisa. Con ella son 42 las mujeres asesinadas este año.
23: Ayer Luisa perdía la vida y dos niñas de 6 y 14 años se quedaban huérfanas porque un hombre decidió que su vida no tenía valor y decidió arrebatársela.
10: Es la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha. Los vecinos de Valverde de Júcar, en Cuenca, han guardado un minuto de silencio este mediodía. Luisa estaba separándose de su pareja, al que también han hallado muerto. Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda. Y el nombre propio del día es el de Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz.
0: Navi Pillay's commitment to justice and human dignity.
10: Por su compromiso con la justicia, con la paz y el derecho internacional. Jurista sudafricana, fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidenta del grupo de expertos de la ONU que señaló a Israel por genocidio contra el pueblo palestino. A partir de las dos les contamos más. Y el IBEX encara el fin de semana con subida moderada, aprovechando que se relaja el precio del petróleo. Suaira Astorza, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Y las declaraciones de ayer de Trump asegurando que no iba a lanzar un ataque sobre Irán antes de las legislativas del 3 de noviembre han calmado a los mercados. Las bolsas europeas, tras las pérdidas de ayer, hoy están subiendo. El IBEX 35 gana más de un 1% y ha recuperado los 19.000 puntos. El petróleo, el Brent, aunque sigue por encima de los 100 dólares el barril, está cayendo ligeramente. El euro se fortalece, hoy se cambia a 1,12 dólares. Y en cuanto a la deuda, la rentabilidad del bono a 10 años sigue por encima del 4% y la francesa rozando el 5%.
10: Y en los deportes, muy directa la rueda de prensa de Mourinho, que vuelve a ser protagonista. Alex Pita, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Rosa. Vuelve la Liga y vuelve Mourinho. Fiel a su estilo, ha empezado a pasar el debate del campo a la grada. El Madrid está a 6 puntos del Barça y mañana se espera plebiscito en el Bernabéu contra el Villarreal. Y esto ha dicho Mourinho sobre las críticas a Mbappé.
5: ¿Le parece exagerado todo lo que se ha montado en este parón de selecciones alrededor de Kylian Mbappé?
24: Exagerado, ridículo.
4: Ridículo. Por cierto, Hansi Flick, también mañana vuelve el Barça, ha reconocido, ha confirmado que Rafinha no estará ni mañana contra el Getafe ni en Estambul en Champions. El que sí que va a estar es Joan García, que apunta a titular. Hoy vuelve la Liga con un Málaga español a las 9 de la noche. Tenemos motos, el más rápido ha sido Raúl Fernández con Jorge Martín por delante de Marc Márquez. Y en Fórmula 1, Russell primero, Alonso decimocuarto y Sainz decimoquinto. La clasificación ahora a las 2 y media.
10: Pues con esto y más volvemos a partir de y media. Ahora se quedan con la información más cercana de su comunidad.
25: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
26: Bon dia, són les 2:10. El govern iniciarà la setmana que ve una ronda de reunions amb els sectors més afectats per la pujada del preu del combustible. L'objectiu és estudiar possibles mesures per evitar que el sobrecost acabi repercutint en la cistella de la compra que paguen els ciutadans de les illes. Això després que els transportistes hagin lamentat aquest dematí que les navilieres ja els estan repercutint a ells els sobrecostos i en un context a més que es preveu complicat en termes d'inflació. El Banc d'Espanya ha fet públic avui el seu darrer informe trimestral. Augura que l'any tancarà amb un IPC fregant el 4%, mig punt més del que preveia el mes de juny. Avui és divendres, 9 d'octubre, José Miguel Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Paula Bendito. Llibertat per el Pablo amb càrrecs.
27: El presumpte narcotraficant detengut de març en un macrooperatiu policial ha passat avui de matí a disposició judicial i ja està al carrer sense pagar fiança per amb mesures cautelars. L'anomenada operació Tsunami Galba finalitza amb 21 detenguts i 48 immobles incautats. La investigació creu que hauria blanquejat 20 milions d'euros provenients de la droga adquirint cases.
26: Preocupació a l'antiga presó de Palma.
27: Entre la cinquantena de persones que encara viuen els edificis annexos on abans hi vivien els funcionaris. Això després que l'Ajuntament n'hagi aprovat el projecte de demolició aquesta mateixa setmana. Ara estan pendents de ser desallotjats. Denuncien que fa anys que hi malviuen sense llum ni aigua.
26: I en els esports?
27: Martin Ballen, Zita Lubumbo i Lucas Bergström estan disponibles per al partit del Mallorca contra les Palmes. Avui ha entrenat amb el grup el futbolista angolès que va tenir problemes en una espatlla, però el tècnic Luis García ha dit que tots podran jugar.
26: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
28: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears baixen les temperatures. Màximes de 24 graus a Eivissa i a Formentera i 22 graus a Palma i a Maó. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. No es descarten ruixats de forma ocasional. Bufa vent moderat de tramuntana amb possibles ventades fortes a la illa de Menorca i mala mar amb onades de 3 metres d'alçada. Demà dissabte, temps més estable i ja sense precipitacions. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran lleugerament les temperatures màximes, 25 graus a Eivissa, 24 a Palma i a Maó i 23 graus a Formentera. Les temperatures nocturnes nocturnes, en canvi, seran més baixes. Al matí continuarà bufant el vent de tramuntana amb intensitat moderada a la illa de Menorca. A la resta, vent fluix variable. És una informació d'AEMET.
26: Ho dèiem en portada, el govern iniciarà la setmana que ve una ronda de reunions amb els sectors professionals més afectats per la pujada del preu del combustible.
27: L'objectiu és estudiar possibles mesures per evitar que el sobrecost acabi repercutint en la cistella de la compra que paguem els ciutadans de les Balears. Recordem que el passat mes d'abril l'executiu autonòmic ja va aprovar un primer paquet de mesures de 160 milions d'euros en ajudes directes, mesures fiscals i suport financer en línies de crèdit per a les empreses afectades. Escoltam el portaveu del govern, Antoni Costa.
1: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint en un increment de preu de les cistelles a compra de ciutadans de les Illes Balears, o almenys intentant-la pal·liar.
26: Tot això després que els transportistes de mercaderies avui mateix demanessin ajudes urgents per pal·liar la pujada de tarifes d'un 8% que diuen els han aplicat les navilieres als trajectes entre la península i les Balears. El sector augura que sense el suport del govern hi haurà una important pujada dels preus a l'arxipèlag, un sobrecost que s'afegeix també a la pujada del preu del combustible. Enrique Mas, bon dia.
2: Bon dia. Plou damunt el banyet, diuen els transportistes, que han vist com d'ençà que ha esclatat el conflicte a l'Orient Mitjà, l'augment de costos al que han de fer front s'ha disparat. Ezequiel Orrac és president de l'agrupació empresarial del transport de mercaderies a les Balears.
6: Del flete es un 8%, pero también piensa que se han encarecido un 30% solo en combustible. El tema del combustible es mucho más caro aquí que en la península, como aproximadamente está ahora en 2,09 en Baleares, mientras que la península está en 1,9 aproximadamente. Esa diferencia, aunque parece mínima, es mucho para un camión y más para un tráiler. Esto está encareciendo excesivamente, bueno, a realmente el producto final de cualquier consumidor.
2: Per la seva banda, les navilieres aferren a la conjuntura internacional per justificar l'increment. Miguel Pardo és director de Relacions Institucionals de Transmet.
7: Y con el cierre del estrecho de Hormuz, con los conflictos geopolíticos, está creando una situación de precio de combustible que yo creo que lo vivimos y lo sufrimos todos. Intentamos repercutirlo en la menor medida posible, pero cuando es necesario lo hacemos.
26: I el sector primari, per la seva banda, molt castigat per la pujada del dièsel, ja prepara una gran tracturada a Madrid dia 28 d'octubre. Avui s'ha confirmat que hi haurà presència a Balear. Amador Bausà, bon dia.
8: Bon dia. Asaja ha confirmat que s'adhereix a la protesta. Els organitzadors marxaran per la capital amb el lema «Produïm els teus aliments, mereixem viure de la nostra feina». Pretenen d'aquesta manera reclamar solucions davant l'increment continuat, diuen, dels costos de producció, la pèrdua de rendibilitat de les explotacions i la incertesa que condiciona el futur del sector.
26: I a tot això, tot fa pensar que la inflació no afluixarà els propers mesos, ho diu el Banc d'Espanya.
27: El darrer informe trimestral de l'entitat, publicat avui, augura que l'IPC tancarà l'any al 3,9%. Això és mig punt més que els que es pensava el mes de juny. Per al 2027 la situació no millorarà massa. Ara, la previsió és que l'any que ve la inflació es mantengui al 3,7%, més d'un punt percentual més que la darrera previsió.
26: El govern tem que la inflació pugui condicionar els propers pressupostos que, tanmateix, amb la convocatòria anticipada d'eleccions, queden en l'aire, tot i que l'executiu considera que encara es poden aprovar en temps i forma.
2: Aquesta és la voluntat del govern, aprovar-los amb Vox abans que acabi l'any. Per fer-ho possible, cal aprovar abans el sostre de despesa i registrar-los al Parlament abans de dia 1 de novembre. El portaveu conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que la relació amb Vox ara és cordial, però admet que la convocatòria anticipada de comicis canvia el context polític.
9: El govern de les Illes Balears vol aprovar uns pressupostos? Home, clar que sí. Fa mesos que ho dèiem que volem. Ho aconseguirem? No ho sé. No ho sé, però la intenció evidentment és. Evidentment és. El context és diferent ara? Sí, el context és diferent. Això a ningú se li escapa que és així. Fa unes setmanes no teníem unes eleccions generals convocades, és veritat.
26: Obrim la crònica de tribunals. Llibertat amb càrrecs per el Pablo, el presumpte narcotraficant detingut dimarts en un macrooperatiu policial al barri de la Soledat, a Palma, que es va saldar amb 21 detinguts i 48 immobles incautats.
8: El jutge li retira el passaport i li imposa la prohibició de sortir de Mallorca. Estan acusats dels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. L'operatiu s'ha saldat amb un total de 21 detinguts i 48 cases incautades, el valor de les quals, segons indica la Policia Nacional, s'estima s'estima en 20 milions d'euros. La investigació creu que aquestes inversions tenien l'objectiu de blanquejar beneficis de la venda de droga. També es van decomissar vehicles, joies, armes de foc i diversos paquets de drogues.
26: I un altre home ha estat detingut també a la Soledat després de desmantellar-se un punt de venda de droga blindat i amb càmeres apuntant cap al carrer.
8: En s'ha descobert, l'home s'ha intentat desfer de la droga abocant-la al vàter i ha intentat fugir, però no ho ha aconseguit. Els agents van trobar també una instal·lació elèctrica il·legal que havia servit per cultivar aquestes substàncies. Està acusat dels delictes de tràfic de drogues, frau de fluid elèctric i desobediència.
26: I l'home que va matar la seva mare i el seu germà després de patir un brot psicòtic a Manacor ha estat condemnat a 38 anys d'internament a un centre psiquiàtric penitenciari.
8: L'acusat pateix un trastorn mental greu. La sentència considera que existeix un risc de recaiguda si deixa de prendre la medicació i estableix revisions anuals segons l'evolució que presenti el condemnat. La sentència pot ser recorreguda davant el Suprem.
26: Preocupació entre el mig centenar de persones que malviuen en els habitatges de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha aprovat el projecte de demolició aquesta mateixa setmana. Ara estan pendents de quan seran desallotjats.
27: Des de fa anys malviuen sense llum ni aigua en els habitatges on vivien els funcionaris de l'antiga presó de Palma. Una d'elles és Neurora.
11: ¿Dónde vamos? En invierno, a la calle. Es que no hay nada. Es que yo estoy buscando un alquiler y no encuentro.
27: Neurora només du mig any aquí, va ser desallotjada de l'antiga presó de Palma, on l'Ajuntament anuncià que hi faria 139 allotjaments temporals. D'ençà continua tancat i ella torna a reviure el mateix malson.
11: Pues yo gracias que encontré eso, pero mucha gente está en la calle, están en tiendas de acampada, ahora hace frío, llueve. Aquí no damos guerra, aquí no viene la policía, aquí no hay incendios, aquí hay tranquilidad, aquí hay... Això és com una família.
27: L'Ajuntament ja ha aprovat el projecte de demolició, el Consell ampliarà la rodona i millorarà l'accés a la via cintura. Els pisos de tres habitacions seran desallotjats.
11: No hi ha ningú paper, nada de l'Ajuntament, aquí no hi ha nadie. Lo que sabemos es por vosotros. Si vienen no podeu luchar. Es que no podeu luchar. Nos tenemos que ir a la calle y no es justo.
27: L'Ajuntament insisteix que primer farà un cens i serveis socials els hi oferirà possibles solucions. Estimen acabar de nou al carrer o, si no, s'assumaran a l'acampada de Plaça d'Espanya.
26: Una acampada que, per cert, ahir va homenatjar a Mari Carmen Abascal i van assistir un centenar de persones.
2: Un acte de rècord i de denúncia organitzat per les activistes acampats que consideren la seva mort com un assassinat a mans dels fons Voltor que la va desdonar. Els manifestants varen guardar un minut de silenci i també varen llegir un manifest.
12: Una ràdio que va ser una flama de solidaritat i revolta. Una flama que hem de mantenir i alimentar amb organització popular, amb assemblees de barri, amb acció directa, anant a la vaga, no només el 11 de novembre, sinó intentant que sigui indefinida, salvatge i amb força als carrers, a les places, sempre recordant a les víctimes d'aquest sistema, que com Mari Carmen, varen lluitar fins al final perquè tots junts podem fer que aquesta flama esdevingui en foguera.
2: També hi varen fer un mural per totes les persones que han mort a mans de l'especulació.
26: I encara en clau d'habitatge, el Consell de Govern ha ampliat en 19 el nombre d'habitatges que té previst construir a la Reserva Estratègica de Sòl de Songüells, a Palma.
8: Així es construiran un total de 235 habitatges, 118 dels quals a preus assequibles, és a dir, seran habitatges protegits o a preu taxat. L'executiu ha aplicat els nous paràmetres que recull la llei d'actuacions urgents destinada a l'obtenció de sòl i augmenta la densitat i l'edificabilitat prevista inicialment.
26: Menorca posa el focus en la salut mental amb motiu de la celebració del seu Dia Mundial. El Consell ha organitzat diverses activitats per visibilitzar la realitat de les persones usuàries dels serveis de salut mental, com ara el Centre de Dia Calàbria a Maó.
27: El Centre de Dia Calàbria és un dels dos que té el Servei d'Atenció a la Salut Mental del Consell Insular. Al centre atenen persones amb algun tipus de discapacitat associada a una malaltia mental. Na Cristina és una de les usuàries.
13: Quan estava molt malament, només estava que meva, estava en el sofà i no feia res, i la psiquiatra em va recomanar venir a Calàbria.
27: Els usuaris reben també una atenció psicològica individual i col·lectiva, un servei que valoren molt. Escoltam Mònica Arias, psicòloga, i Na Cristina.
14: Trabajamos para que promuevan su autonomía, trabajamos para que tomen decisiones y trabajamos para recobrar todas aquellas partes que ayuden a recuperar a la persona. No nos quedamos solamente con el trabajo sobre la sintomatología, el sentimiento de pertenencia. La normalización y la integración son absolutamente necesarias para que tengamos una buena salud mental.
13: Jo m'està ajudant molt perquè faig teràpia amb elles dimecres especial i tot.
27: Precisament, algunes de les usuàries d'aquest centre de dia varen ser les encarregades de llegir el manifest amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental davant la seu del Consell AMAO, en el qual reivindicaren les xarxes de suport i la responsabilitat compartida.
26: Canviant de tema, sorpresa, les obres de l'Hospital de Felanitx han deixat al descobert una necròpolis amb 24 sepultures i una important concentració de ceràmica islàmica. Malgrat això, les obres han continuat allà on s'ha pogut.
8: Sorpresa majúscula a Felanitx, a la parcel·la on està previst que s'alci el nou hospital sociosanitari al municipi. S'han descobert les restes de 24 sepultures i una important concentració de ceràmica islàmica. A més, també s'han trobat un llar de foc i un petit terra de pedra encara pendent de datar. Així ho explica l'arqueòloga Raquel Barceló.
15: A la rasa central, a la que ja havien sortit les restes humanes, han sortit 18 tombes més. I també han sortit a diferents punts de la parcel·la una concentració de ceràmica islàmica.
8: Unes tombes que encara no se sap a quina època corresponen.
15: Els problemes que materials associats no en trobam en totes aquestes tombes. Enterraven a la gent tota sola, sense restes. Així que per aquesta banda no ens dones informació, però sí que el dia d'avui s'han enviat 4 mostres de datar a la Universitat de Sevilla i 4 a la Universitat de Barcelona per intentar saber precisament un poc més sobre aquesta necròpoli.
8: El descobriment no ha fet que les obres s'hagin hagut d'aturar, però ara duen un retard de 5 mesos. A partir de novembre s'ha fet un pla per tal de guanyar temps i avançar part d'aquests 5 mesos amb la construcció de l'estructura del nou hospital.
26: I quan són les 2:25, és moment de donar pas a la informació esportiva.
2: I comencem com una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Moren el pilot i el copilot d'un cotxe del Rally Challenge Mallorca 550. Anaven en la carretera M10, quilòmetre 10, en direcció des de Lluc cap a Pollença. El cotxe que conduïen ha caigut per un barranc a l'altura de Mortitx. És una informació que acabem de conèixer i que ampliarem en pròxims bulletins informatius. De la resta de l'esport, Maltin Ballen, Cito Lubumbo i Lucas Bestrom estan disponibles per al partit del Mallorca contra les Palmes. Avui han entrenat amb el grup el futbolista angolès que va tenir problemes en una espatlla, però el tècnic Luis García ha dit que tots podran jugar.
16: Pues bien, contentos porque han venido bien, como se suele decir, sanos y salvos, con lo cual todos están disponibles para poder ser titulares, no ha habido ningún problema de lesión, simplemente esa molestia que tuvo Cito en el hombro, pero ya incluso el último partido con su selección pudo participarlo, con lo cual han venido bien, han disputado minutos y vienen frescos para poder jugar.
2: Rectifiquem la informació que acabem de contar de l'accident al rally que el pilot ha mort i el copilot ha estat ferit amb lesions. Així que és una informació que omplirem en pròxims informatius. Les Palmes, parlem de futbol, les Palmes, en canvi, té ara 9 baixes i cerca una victòria que li acosti als play-offs d'ascens. Això serà diumenge, però avui a les 9 juga l'Au d'Eivissa, els blaucels reben el Castilla, contra el qual voldran sumar la segona victòria consecutiva després d'haver guanyat al camp del líder, el Villarreal B. Raúl Jona, entrenador de l'Au d'Eivissa.
17: Nos vamos a enfrentar a un equipo con muchísima calidad en sus jugadores, con grandes manejos a la hora de asociarse y con eso, un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta llevar la iniciativa y que es mucho más combinativo que lo que vimos el otro día del Villarreal.
2: També juga avui el Palma Futsal, que a les 7:30 rep a Somos o Parrulo de Ferrol. Els mallorquins volen el 5è triomf consecutiu. Antonio Badilla és el seu entrenador.
18: Pero nosotros tenemos que salir conectados en el partido y sobre todo por todo lo que tenemos en juego, ¿no? Si queremos seguir la parte alta de clasificación tenemos que sacar los 3 puntos. Y eso no quiere decir que no vayamos a sufrir, pero tenemos que salir concienciados.
2: En bàsquet, a les 9 del vespre, el Menorca acercarà la primera victòria del curs a la pista del Palència. Fins ara han acumulat 2 derrotes en 2 partits. El tècnic Javier Zamora adverteix del potencial del rival.
19: Cualquier jugador de Palencia creo que
0: que es un nombre importante, ¿no?, dentro de la liga, por lo que creo que nosotros tenemos que centrarnos en seguir mejorando, en tener más periodos del partido de solidez i de consistència.
2: I l'azul marino ha tornat a guanyar uns dels candidats al títol. El conjunt mallorquí es va imposar ahir vespre per 83-89 a l'Espart Girona i continua liderant la màxima categoria del bàsquet nacional. Amb altres tres equips, l'entrenador Alberto Antuña destaca el mèrit de guanyar a Fontajau.
3: Felicitar a mi jugadora, ¿no? Yo creo que venir a un campo como Fontajau, un equipo como Bàsquet Girona y obviamente tenemos un gran roster, pero competir de la manera que hemos competido, ser capaces de meter 89 puntos no estando acertadas de 3, creo que con 3 de 19 desde la línea de 3, bueno, creo que es de equipo sólido y de equipo grande a nivel de querer las cosas, no de independientemente de la clasificación, de los nombres o de lo que sea.
26: I avui a la cultura anam fins a Santanyí. You know that feeling when you get there in the
8: evening. A les 7:30 de l'hora baixa s'estrena l'exposició Ara veuràs amb Blai Bonet, art contemporani amb el poeta, comissariada per Joana Serra. La mostra fa un recorregut per l'obra d'artistes, amics i coneguts de Bonet que es van inspirar en ell per desenvolupar la seva tasca artística, entre ells Miquel Barceló, Horacio Sapere, Biel Marc, Toni Catany i Guillem Nadal, entre d'altres. Organitzada per la Fundació Mallorca Literària, el Govern i l'Ajuntament de Santanyí, la mostra estarà disponible al Centre Cultural Sabaurador. D'entre les propostes culturals per avui, també destacam a les 8 de l'hora baixa arranca el cicle de la Fundació Sa Nostra Experiències Musicals a Cantàpera. I a les 8:30 el Teatre Sants acull un concert del músic de Dorset Rue Panes que sentiu de fons en el marc del Fona Fall Fest 2026.
26: Idò, amb la música de Rupains ens acomiadem per avui. Recordeu que la informació local torna a Ràdio Nacional en el butlletí de les 4.